0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dilluns 14 de setembre del 2026. Començament de setmana, i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Comença la setmana amb 31 graus de màxima i 15 de mínima, en vent del sud-est a 15 km hora i completament solellat, com ho serà també els propers dies, en màximes que continuaran estant per dalt dels 30 graus. Queda l'índex ultraviolet a nivell 6 i va notant-se que hi ha menys minuts de sol. En un començament de setmana, mirem, fem una ullada a totes aquelles coses que hi ha que tindre en compte en l'agenda. Una d'elles l'anunciava el regidor de Turisme i el conseller delegat en Sevall també, Javier Ferreres, sobre la segona edició ja del Arch by the Cape. Se va aprovar l'any passat, va agradar l'experiència, va resultar, i ara se presenta la segona edició que arriba esta setmana.
2: D'este cicle de, que inclou el teatre, la dansa, el circ, vull dir, hi ha una barreja de tot, no? D'estes, de lo que podríem anomenar arts escèniques, i per tant, pues, bueno, un guany tenim un canvi d'horari, l'any passat ho vam fer per la vesprada, però hem considerat mirar a veure si podem trobar-li l'horari que pugui ser més adequat. Serà el 20 de setembre, un diumenge, a les 11 del matí, durant tot el matí, fins a migdia, perquè després en tranquil·litat ja se'n puguen anar a dinar, cada un a sa casa, o quedar-se allí en el paratge i anar-se'n a pegar un banyet, en el cas de que la piscina continuï oberta, tot dependrà del temps.
0: Pues si depèn del temps, la piscina continuarà oberta, perquè les temperatures, les màximes, tornen a estar als voltants dels 30 graus durant tota la setmana. I aquest mateix diumenge, el dia 20, arriba també ja la que és la 15 Gala Lírica Benèfica i 5è Memorial Felip Miralles, que organitza l'Associació d'Alzheimer. Lluís en Bou.
3: La Gala Lírica ja la número 15 i la quinta edició del Memorial Felip Miralles. Felip, com sabeu, va ser el que va moure este projecte, va ficar la primera pedra en il·lusió i música. Felip ens va ensenyar que la música ajuda i avui el seu llegat segueix viu en cada veu.
0: Pues música i també el ball és el que se farà en Almenara, ballant la veu del poble, una mirada en imatges, una programació de festes patronals que acollirà el Molí d'Arròs des d'este divendres dia 18. La llum del Mediterrani de Canós i una exposició amb els cartells presentats als concursos de les festes patronals i de les festes d'estiu de la platja Casablanca. Per tirant una mirada enrere a l'estiu i parlant de cultura, parlant d'arts, com ha quedat el Castro Festival? I ese festival de pobles, tots ells, al final afectats per l'incendi i que s'iniciava precisament en aquests dies. Li preguntàvem a David Galindo, el regidor de Cultura d'Alfondeguilla.
4: Vam tindre que suspendre totalment la programació, vam tindre que estar en contacte amb els organitzadors i mirar què podíem fer, esperar com ara va evolucionar la situació, i al final, un poquet a trompicons, tots els pobles van anar reprogramant gran part dels actes, perquè també penseu que són companyies que algunes venen des de fora d'Espanya i algunes inclús fora d'Europa, i per tant tenien altres actuacions i per tema de dates i d'horaris no s'han pogut reprogramar, i al final també s'ha tingut que canviar la ubicació d'algunes d'aquestes actuacions, i al final s'han pogut desenvolupar en mitjanament certa normalitat.
0: Este dijous 10 de setembre Compromís de la Vall organitza una trobada en esta ocasió amb la participació de Gerard Fullana, portaveu d'Educació de Compromís a les Corts Valencianes, que estarà acompanyat per Ruth Ballester i Jordi Julià, docents del municipi. Un debat que busca anar més enllà dels pressupostos, les ràtios, les lleis educatives o els resultats de l'informe PISA, per a posar el focus en la realitat quotidiana de les aules. I esta mateixa setmana també comencen a treballar els membres del jurat de l'edició de guany dels Jocs Florals Vila de Nules i dels desers premis d'investigació i divulgació, que se reuniran per primer cop per començar a treballar en l'avaluació dels treballs presentats a este certamen literari que ha tingut una gran participació.
5: En Caixa Laval y Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
0: I comentar-los que el curs escolar ha començat la setmana passada en quasi tots els municipis, excepte en un, en La Llosa, perquè estaven en festes, de festes patronals, per tant, 8, dilluns, 14, s'incorporen també els xiquets i xiquetes de La Llosa al curs escolar. En La Vall, l'Ajuntament facilita un any més la conciliació de més de 130 famílies amb el servei d'escoleta matinera per garantir una igualtat real entre homes i dones. I parlem ara de l'inici del curs polític. Este passat cap de setmana, el dissabte, va estar Esther Muñoz, portaveu en el Congrés dels Diputats del Partit Popular, i d'alguna manera el PP local encetava un curs polític que se presenta apassionant en moltes eleccions l'any que ve, i d'esta manera ho veia l'alcaldessa de La Vall, Tania Baños.
7: Tindrem totes les eleccions per a l'inici, per a este curs polític. Tindrem les eleccions autonòmiques i locals, i també tindrem generals, perquè ja farà 4 anys de la legislatura actual, no? Per tant, un curs polític intens, un curs polític apassionant, que per als que ens agrada el món de la política, pues, vivim de forma intensa.
0: Esquerra Unida de La Vall també en assemblea va validar el procés ja per ficar la maquinària electoral en marxa. El 25 de setembre, en cas d'haver només una única candidatura, sabríem ja qui encapçalarà la llista per a les eleccions municipals. David Lluch, coordinador.
8: La ratificarà, evidentment, l'assemblea d'Esquerra Unida el dia 25. Tenim ja convocada una assemblea, no ho hem fet públic, però farem una assemblea aquest dia per a ratificar, per a comprovar també, haurem de comprovar que totes les condicions se complixen, que no són moltes, tres o quatre, supose que no serà molt difícil, i a partir d'ahí, pues, bueno, pues ja treballar per el poble. Continuarem des del Consell Polític mirant la resta de puestos de la llista, ajudant a la persona candidata a confeccionar una llista que sea il·lusionant.
0: El Partit Popular de La Vall iniciava curs polític el passat dissabte en un esmorzar amb la presència d'Esther Muñoz, la portaveu dels populars en el Congrés, del president de la Generalitat i de la presidenta de la Diputació, Hermínio Serra, quedava confirmat com a candidat a l'alcaldia per al 2027.
9: Molt content del recolzament de la presidenta provincial, del president autonòmic i també d'Esther Muñoz, la nostra portaveu en el Congrés, i sobretot i se recolzament de més de 250 persones que avui hem estat ací esmorzant, compartint un ratet molt agradable, i ara queden mesos de molt de treball.
0: L'exalcalde Vicent Aparici segueix preguntant-se quan farà el PP el Congrés Regional. Dia en la tertúlia del passat divendres.
10: I més que els començaments de curs polític, i més que tot això, el que vull saber és el meu partit quan pensa fer el Congrés Regional de la Comunitat Valenciana. O sigui, algú que isca i que diga l'any que ve, d'ací mig any, no volem fer-ne mai, lo que siga, perquè entonces li podrem contestar, perquè, claro, iniciar els curs polítics en una cosa, diguem, tan difusa com és que el meu partit en la Comunitat Valenciana està encara sense junta directiva, perquè vull recordar que el que tenim és una gestora que ha acabat ja el seu mandat.
0: I la UDC va vindre de Torrevieja amb 3 punts, és que no va poder aconseguir en el seu debut en casa davant l'Utiel. La UDC suma ja 4 punts en 2 partits. Les farmàcies de guàrdia en Nules, en la Palenciano Major 70, i en La Vall, Rosa Bordils, en el Grupo La Unión.

0: Bon dia des de Ràdio Nova d'Uixó, dilluns 14 de setembre del 2026. Començament de setmana, ja s'ho diu la previsió de l'horatge.
1: L'horatge.
0: Comença la setmana amb 31 graus de màxima i 15 de mínima, en vent del sud-est a 15 km hora i completament solellat, com ho serà també els propers dies, en màximes que continuaran estant per dalt dels 30 graus. Queda l'índex ultravioleta a nivell 6 i va notant-se que hi ha menys minuts de sol. En un començament de setmana, mirem, fem una ullada a totes aquelles coses que hi ha que tindre en compte en l'agenda. Una d'elles l'anunciava el regidor de Turisme i el conseller delegat en Sebai també, Javier Ferreres, sobre la segona edició ja del Arts by the Cave. Se va aprovar l'any passat, va agradar l'experiència, va resultar i ara se presenta la segona edició que arriba esta setmana.
2: D'este cicle de, que inclou el teatre, la dansa, el circ, vull dir, hi ha una barreja de tot, no? De lo que podríem anomenar arts escèniques, i per tant, pues, bueno, un guany tenim un canvi d'horari, l'any passat ho vam fer per la vesprada, però hem considerat mirar a veure si podem trobar-li l'horari que pugui ser més adequat, serà el 20 de setembre, un diumenge a les 11 del matí, durant tot el matí, hasta migdia, perquè després en tranquil·litat ja se'n puguen anar a dinar, cada un a sa casa, o quedar-se allí en el paratge i anar-se'n a pegar un banyet, en el cas de que la piscina continuï oberta, tot dependrà del temps.
0: Pues si depèn del temps, la piscina continuarà oberta perquè les temperatures, les màximes, tornen a estar als voltants dels 30 graus durant tota la setmana. I aquest mateix diumenge, el dia 20, arriba també ja la que és la 15 Gala Lírica Benèfica i 5è Memorial Felip Miralles que organitza l'Associació d'Alzheimer. Lluís en Bou.
3: La Gala Lírica ja, la número 15, i la quinta edició del Memorial Felip Miralles. Felip, com sabeu, va ser el que va moure este projecte. Va ficar la primera pedra en il·lusió i música. Felip ens va ensenyar que la música ajuda i avui el seu llegat segueix viu en cada veu.
0: Pues música i també el ball és el que se farà en Almenara, ballant la veu del poble, una mirada en imatges, una programació de festes patronals que acollirà el Molí d'Arròs des d'este divendres dia 18. La llum del Mediterrani de Canós i una exposició amb els cartells presentats als concursos de les festes patronals i de les festes d'estiu de la platja Casablanca. Per tirant una mirada enrere a l'estiu i parlant de cultura, parlant d'arts, com ha quedat el Castro Festival? I ese festival de pobles, tots ells, al final afectats per l'incendi i que s'iniciava precisament en aquests dies. Li preguntàvem a David Galindo, el regidor de Cultura d'Alfondeguilla.
4: Vam tindre que suspendre totalment la programació, vam tindre que estar en contacte amb els organitzadors i mirar què podíem fer, esperar com ara va evolucionar la situació i al final, un poquet a trompicons, tots els pobles van anar reprogramant gran part dels actes, perquè també penseu que són companyies que algunes venen des de fora d'Espanya i algunes inclús fora d'Europa, i per tant tenen altres actuacions i per tema de dates i d'horaris no s'han pogut reprogramar, i al final també s'ha tingut que canviar la ubicació d'algunes d'aquestes actuacions, i al final s'han pogut desenvolupar en mitjanament certa normalitat.
0: Este dijous de 7 setembre, Compromís de la Vall organitza una trobada en esta ocasió amb la participació de Gerard Fullana, portaveu d'Educació de Compromís a les Corts Valencianes, que estarà acompanyat per Ruth Ballester i Jordi Julià, docents del municipi. Un debat que busca anar més enllà dels pressupostos, les ràtios, les lleis educatives o els resultats de l'informe PISA, per a posar el focus en la realitat quotidiana de les aules. I esta mateixa setmana també comencen a treballar els membres del jurat de l'edició d'enguany dels Jocs Florals Vila de Nules i dels desers premis d'investigació i divulgació, que se reuniran per primer cop per començar a treballar en l'avaluació dels treballs presentats a este certamen literari que ha tingut una gran participació.
5: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I comentar-los que el curs escolar ha començat la setmana passada en quasi tots els municipis, excepte en un, en La Llosa, perquè estaven en festes, de festes patronals, per tant, 8 i junts 14 s'incorporen també els xiquets i xiquetes de La Llosa al curs escolar. En la Vall, l'Ajuntament facilita un any més la conciliació de més de 130 famílies amb el servei d'escoleta matinera per garantir una igualtat real entre homes i dones. I parlem ara de l'inici del curs polític. Este passat cap de setmana, el dissabte, va estar Esther Muñoz, portaveu en el Congrés dels Diputats del Partit Popular i, d'alguna manera, el PP local, encetava un curs polític que se presenta apassionant en moltes eleccions l'any que ve i, d'esta manera, ho veia l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños.
7: Tindrem totes les eleccions per a l'inici, per a este curs polític. Tindrem les eleccions autonòmiques i locals, i també tindrem generals, perquè ja farà 4 anys de la legislatura actual, no? Per tant, un curs polític intens, un curs polític apassionant, que per als que ens agrada el món de la política, pues, vivim de forma intensa.
0: Esquerra Unida de la Vall, també en assemblea, va validar el procés i a per ficar la maquinària electoral en marxa. El 25 de setembre, en cas d'haver només una única candidatura, sabríem ja qui encapçalarà la llista per a les eleccions municipals. David Lluch, coordinador.
8: La ratificarà, evidentment, l'assemblea d'Esquerra Unida el dia 25. Tenim ja convocat una assemblea, no ho hem fet públic, però farem una assemblea aquest dia per a ratificar, per a comprovar també, haurem de comprovar que totes les condicions se complixen, que no són moltes, són 3 o 4, supose que no serà molt difícil, i a partir d'ahí, pues, bueno, pues ja treballar per el poble. Continuarem des del Consell Polític mirant la resta de puestos de la llista, ajudant a la persona candidata a confeccionar una llista que sea il·lusionant.
0: El Partit Popular de la Vall iniciava curs polític el passat dissabte en un esmorzar amb la presència d'Esther Muñoz, la portaveu dels populars en el Congrés, del president de la Generalitat i de la presidenta de la Diputació, Herminio Serra, quedava confirmat com a candidat a l'alcaldia per al 2027.
9: Molt content del recolzament de la presidenta provincial, del president autonòmic i també d'Esther Muñoz, la nostra portaveu en el Congrés, i sobre tot, i se recolzament de més de 250 persones que avui hem estat ací esmorzant, compartint un ratet molt agradable, i ara queden mesos de molt de treball.
0: L'alcalde Vicent Aparici segueix preguntant-se quan farà el PP el Congrés Regional. El dia, en la tertúlia del passat divendres.
10: I més que els començaments de curs polític, i més que tot això, el que vull saber és el meu partit quan pensa fer el Congrés Regional de la Comunitat Valenciana. O sigui, algú que isque que diga, l'any que ve, d'ací mig any, no volem fer-ne mai lo que siga, perquè entonces li podrem contestar, perquè, claro, iniciar els curs polítics en una cosa, diguem, tan difusa com és que el meu partit en la Comunitat Valenciana està encara sense junta directiva, perquè vull recordar que el que tenim és una gestora que ha acabat ja el seu mandat.
0: I la UDC va vindre de Torrevieja amb 3 punts, és que no va poder aconseguir en el seu debut en casa davant l'Utiel. La UDC suma ja 4 punts en 2 partits. Les farmàcies de guàrdia en Nules, en la Palenciano Major 70, i en la Vall, Rosa Bordils, en el grup La Unión.

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara

0: iberoamericans, sud-americans o llatinoamericans. Però en aquest premi que ara han portat ací, volen fer un pont, un lligam entre Europa i Sud-amèrica, perquè ací entren artistes de tota Europa. Ells, quan es van proposant des de distints llocs noms de persones que creuen que mereixen el premi, pues es van. I poden ser igual d'Itàlia que de... En aquest cas, els finalistes era una xica, una escultora colombiana, l'altre no sé si era d'Equador o no sé d'on era exactament, i jo estàvem ahí.
1: Per tant, vamos, anava a dir per a la teva col·lecció, no, però no la col·lecció d'obres, o sea, per a els nombrosos guardons i reconeixements que tens, per a tu sí. És un mes, però important.
0: No, és un mes perquè trenca d'alguna manera les fronteres, no? Perquè tots els guardons que havia rebut jo són d'ací, de la província, de la comunitat.
1: Ah, molt bé.
0: I esta vegada han transcendit un poc més allà, i això pues, m'està permetent ja, encara que fins dijous no coneixeré personalment sí. A totes les persones involucrades, perquè ahir bueno, convoquen moltes personalitats, que diuen ells, ahir vindran ambaixadors d'altres països de Sud-amèrica, representants culturals, delegats culturals, etcètera, etcètera, i serà un moment on coneixeré molta gent que no coneixia fins a aquest moment, i pensé pues, que això sempre, d'alguna manera, amplia els teus horitzons creatius i les possibilitats de fer més coses.
1: No, des de luego, sí, a nivell internacional, sense cap dubte. Premi Internacional Armando Reverón, que es concediu, i la menció en arts plàstiques i escultura, no?
0: Sí, sí, la trajectòria escultòrica, que exactament com me van cridar per anunciar-me el premi, me van explicar això.
1: El restaurant Venta d'Aire està en el mateix Toledo, en la capital, en Toledo?
0: Sí, en Toledo. Uh-huh. Que és una ciutat que jo conec de rascanyar i ara tindré l'ocasió d'estar allí un parell de dies. I d'allí me'n vaig a Madrid, me quedaré a Madrid perquè ja per l'altre dilluns tenim la festa eixa de la galeria, me quedaré allí fins al dimarts o dimecres que ve.
1: I també estarà la teva obra en esta col·lectiva que con dies en ese homenatge a Sau, no? A Emilio Castelló.
0: Que... Sí, no podré acompanyar-ho, ja he parlat amb els fills, amb el fill de Sau, d'Emilio,
1: sí.
0: Perquè clar, és que era impossible atendre a tot com mereix, i bueno...
1: Tens un setembre a tope, veré.
0: Sí, bueno, sempre pues, per això fem les coses, no? Per després que vagin divulgant-se i vagin arribant ací i allà, i a poc a poc, xino-xano, se van.
1: Mira, vull que escoltes algo que me contaves l'11 de maig. Només són 17 segons, Pere, 17.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Però vull que els escoltes.
2: Va faltar ma mare farà 3 mesos i pico o això, i pareix que això jo pensava, bueno, ara a poc a poc aniré reprenent, pues no, ha sigut a poc a poc, això ha sigut un tsunami, perquè n'hi ha propostes, n'hi ha projectes que bueno, me tindré que multiplicar.
1: No saps com m'alegre de que les coses hagin ficat la directa,
0: Sí, mira, és veritat. Clar, fins que va faltar ma mare vaig estar en junta amb la meva germana i molt lligat en això i no me permetia, però ha sigut... La paraula tsunami està molt ben empleada, la vaig emplear adequadament, perquè tinc en compte que aquesta és la cinquena o sisena exposició que participa en Madrid, en el que va des de febrer que va ser. Després l'Ariña està, que ara acaba el dia 20, en una exposició en Teruel, en el Museu d'Arte Sacro, i el dia 1 d'agost vaig inaugurar també en escultura en el Museu de la Loma de l'Olvido, en l'Andet, en Cuenca. Uh-huh. És a dir, que sí, han passat moltes coses en molt poc de temps, i totes les coses pensé que de pes, no? De pes en el sentit artístic.
1: Sí, senyor. Pues, vale, crec que vaig a bé. Tant de bo ens pugues enviar alguna coseta de lo de Madrid també. Òbviament del dijous ho dona per fet que ens arribarà, però també d'aquest dilluns en el que sí vas estar en Madrid, en Isa, mira, ja se m'ha oblidat, Viqués,
0: Bi individual.
1: Bi individual.
0: Individual compartida és més facilet.
1: Correcte.

0: Com no van a poder estar avui allí, a veure si, si n'hi s'ha trobada, no? En Vallès, que ni allí pogueren veure alguna cosa, i de veres que vaya tot molt bé, i te seguirem la pista i a seguir creant. I envia-li un recau, també, que ens agrada dir en la vall, envia-li un recau a l'Ariña, que què és d'ell? Com estarà passant este mitjà de setembre?
1: Sí, pues, l'Ariña segueix en els seus rotllos creatius, com sempre, i segueix immers encara en el treball de veure per a on desemboca aquesta col·lecció de 40 obres del Quijote, que vol, ell vol que siga d'una manera i està peleant a veure si aconseguís que vagi per aquesta via, que no és fàcil. Bueno. I, bueno, i a més pues, segueix pintant i dibuixant. No. Li passa com a mi, que no podem parar.
0: I això sempre és bo. Mil gràcies per haver-nos atès i haver-nos atès en directe, 12:41 minuts, dilluns 14 de setembre. Pere, una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies per la teua generositat i la teua sensibilitat, Vicent.
0: Gràcies, Pere, que vaja bé. 14 de setembre, el primer dels convidats en este Hoy por Hoy, encara de l'estiu.
2: Hoy por hoy del estío.
3: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
6: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
7: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector. Disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche y en las modalidades de doma y conos y del tradicional concurso de gozos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ajuntament de Nules.
8: ¿Nómina? ¿Pensión? En Grupo Cooperativo Cajamar no hacemos distinción. Aprovecha la ocasión y consigue hasta 750 euros de bonificación.
9: Para nóminas y pensiones domiciliadas por primera vez con una permanencia de 36 meses. Consulta tramos y condiciones en tu oficina o en gcc.es/promonómina o gcc.es/promopensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.

0: Les 12 i 46 minuts, continua assolidat, un bon inici de setmana i millor són els inicis de setmana sempre que la UD guanyi, i això és el que anem a parlar ara.
1: El cafè esportiu de Pipa.
0: Pues això del futbol, que de voltes no té massa lògica, i això al millor és l'encant. Estàvem davant del viatge més llarg, o si no el més llarg, el segon més llarg, o en paral·lel en el primer. A Torrevieja, que bueno, venia en moral, venia de guanyar-li a l'Hèrcules B, si ara no recorde mal. I allà que s'anava la U de que matinava, i al final s'ha fet bo el refrany de qui madruga, Dios le ayuda. 0-2, 3 punts de categoria 3, més el punt inicial que teníem d'ací de l'estadi davant de l'Utiel. 4, Rupert Izquierdo, què tal?
2: Molt bon dia, Vicent, de categoria.
0: 3 i 4, vamos, un començament de luxe, no?
2: Sí, comentàvem la setmana passada que el partit ixe de la jornada inaugural davant de l'Utiel, l'empat en la jornada inaugural, una jornada que sempre és una jornada complicada, difícil de gestionar quan en un equip n'hi han tants canvis com en la UDE, pues estan a vendre en aquestes últimes temporades. I diem, si recordes, el dilluns passat, Vicent, que hem de fer-ho bo guanyant esta setmana, que d'entrada sabíem que anàvem a tindre un partit complicat, jugàvem davant d'un equip que, malgrat que és un recent ascendit, pues és un equip que té gent experimentada en la categoria. Venia de guanyar a l'Hèrcules B en el primer partit, jugàvem a Gincarra, en un camp que és un camp, no va ser un camp fàcil per als rivals. El condicionant negatiu del llarg desplaçament, 3 hores 12 minuts d'autobús. Però bueno, al final esto es futbol, i així en el camp juguen 11 contra 11 i guanya el que acerta en marcar gols. Ahir la UD va ser més efectiu, vam ser més resolutius en les àrees. Darrere vam tornar a estar molt bé, el portero Manu la veritat és que va tornar a estar molt bé, i davant les que van tindre Vicent, pues van tindre 4, van fer 2. Ells van tindre 5-6 ocasions clares, no en van fer cap, nosaltres van fer 2. I ens vam portar la victòria. Jo pense que en mereixement, en justícia, l'equip va estar molt, molt firme, molt sòlid, deixant una molt bona imatge. I la veritat és que 3 punts importants per a sumar els 3 primers punts de la temporada, primera victòria a domicili, i ja pensant en el proper diumenge, hacia davant del jove espanyol de Sant Vicent dels Raspets, a intentar pues sumar la primera victòria de la temporada al José Magriñán.
0: Jo tinc una aplicació d'aquestes genèriques que me marca com l'horari del partit les 6, no sé si això serà cert o no.
2: Sí, diumenge a les 6 de la vesprada, sí, al José Magriñán davant de l'Espanyol de Sant Vicent del Raspeig.
0: Són 11 contra 11, això és una gran veritat del futbol, però n'hi ha una altra gran veritat que de voltes n'hi ha partits que són més de 3 punts, i tens tota la raó del món quan has dit que guanyant ahir s'ha fet bo l'empat inicial, perquè entonces lo d'ahir són més de 3 punts, fa justícia i dona, claro, un valor doble.
2: El partit ixe ací a casa davant de l'Utiel pues va deixar en sobretot en la gent, en l'afició, pues un gust a derrota, perquè s'esperava, pues la veritat és que ixe partit pues esperava en l'ambient que n'hi hava i
0: no, per la bona pretemporada també, Rupert.
2: L'equip durant l'estiu aixina és, pues esperava pues una victòria, i una victòria si m'apures còmoda. Malauradament no va poder ser així perquè no vam aprofitar les ocasions que vam tindre, i bueno, esta setmana ha sigut al contrari, han generat, tal volta vam generar menys que en el partit d'ací del Magriñán davant de l'Utiel, però bueno, se van generar 4 accions molt clares, Vicent, una prèvia al gol de Luengo de Blasco, que la trauen de dins, i la següent jugada, un saque de banda que prolonga Pinya, pues una melea ahí en el área entre Meseguer, que fa la pantalla, i Luis Luengo, que remata a la mitja eixida del porter del Torrevieja, que res va poder fer per a evitar el gol de la UDE. I això era ja en les acaballes de la primera part, quan antes d'aquesta acció de primera que diem de Blasco, que això ja al minut 42 o 43, el Torrevieja té 2-3 accions claríssimes per haver pogut avançar-se al marcador, claríssimes. Una volta la falta de Tino del davanter i dos voltes l'encert del porter de l'U de Manu, que va ir bastant molt, molt, molt bé, el jugador més destacat de l'U de, pense, junta Pinya. I bueno, la segona part sí que és cert, la primera a l'U de li va costar generar, li va costar tindre el valor, el Torrevieja molt ben plantat, sabien el que jugaven, la veritat és que me va causar una molt bona sensació d'equip el Torrevieja, però sí que és cert que nosaltres en la segona part pues, vam estar sobretot, i això que és importantíssim, és jugar en el marcador a favor, Vicente, no és el mateix que jugar al 0-0, i bueno, i aquest joc a l'Ude tan li agrada de nedar i guardar la roba, i a la contra pues, van tindre dos accions claríssimes, una de Juan Barrón, un mano a mano davant del porter del Torrevieja, que el xiquet pues, se li va fer de nit i el portero li va guanyar la partida, i a la següent jugar Vicent Ximo Forner, sí que no perdona, la que té va dins, en un rechaz d'una falta que trau Charlie Meseguer, pues la pilota va anar com a l'esquadra. La veritat és que 2-0, una segona part molt sèria i molt sòlida de l'equip, i ja això, 3 punts importants, en un desplaçament llarg, en un viatge molt llarg, un viatge pues, el més llarg de la temporada, junt al del Crevillent, este és el més llarg que sí. El del Crevillent, uh-huh. I al final han fet això, el que tenien que fer, guanyar, 4 punts, ahí en el pelotó dels equips de dalt de la classificació en estan dos que afecta els classificatoris és anecdòtic, i ja pues, treballar aquesta setmana, dilluns, dimecres, dijous i dissabte de matí, per al diumenge a les 6 a ser a casa, davant del jove espanyol, ara és del Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente, ha canviat la seva denominació, un rival pues dels clàssics de la categoria, un bon equip, un equip que ens posarà les coses molt difícils, vindrà pues un partit similar al de l'Utiel, vindrà a tancar-se des del primer moment i a deixar que el temps passe, nosaltres pues tenim que aprofitar les ocasions que tinguem per a ser a casa, pues sumar els 3 punts i fem força a casa per a alcançar quan tant he dit l'objectiu dels 42 punts, i per això a ser a casa no hi ha que deixar escapar ningú punt.
0: I tan lluny que està este desplaçament. De fet, Torrevieja està en línia recta en Múrcia, el que passa que Torrevieja està en la costa i Múrcia està en l'interior. Rupert, estava mirant jo el calendari i, ojito, després del jove espanyol, que 2 partits més guapos se volen a l'estadi i la xaneta està tot dit. Jo particularment és que a aquest equip sempre li tinc unes ganetes que per a què. I després el Torrent. Dic això, encara que siga a córrer, perquè després, el final d'octubre i l'inici de novembre, l'Aude tindrà 2 partits consecutius fora de casa. Per tant, mira si és important, el jove espanyol...
2: Vicent, el calendari que t'has de fer és el del diumenge, perquè si vols anar més enllà, l'únic que te pot passar...
0: És que casteix en l'aire, no?
2: Una corna.
0: Una corna.
2: El tema és el diumenge a les 6... el jove espanyol ja no és jove, ara és del Club Deportivo Espanyol de Sant Vicent del Raspeig, sí. Tornen al nom original. Competir serà un partit difícil, un partit dur, un partit on ells no van a posar les coses fàcils i tenen que eixir a donar el 100%, la gent pues ja han anat acoplant-se, pues hi ha molta gent nova, molta gent que està entrant ara de primeres en el projecte, i sumar els 3 punts ja sigui a casa, però començaríem, seria un inici en 7 punts molt, molt, molt, molt bo, Vicent.
0: Lo de... Altra pregunta té una maldat. Lo d'avançar el partit en lloc de les 7 a les 6 és perquè no vos fieu dels focos, no? Suposa.
2: Claro, ja a les 7 ja és tard, pues, jugarem a les 6, que ahir va fer moltíssima calor, Vicent, en Torrevieja, moltíssima calor, a les 11 i mitja, un sol de justícia, és que ho van passar mal en aquest aspecte, però bueno, el tema nostre és intentar guanyar els 3 punts conforme siguin, jugant bé, jugant mal, jugant regular, això és totalment secundari, així se viu i se menja de les victòries, dels punts, i obsessionats ja en tornar a guanyar a ser el José Mandriña.
0: Perfecte, pues mil gràcies, Rupert, per haver-nos comentat el que va passar en ese calurós matí ahir en Torrevieja. l'au de quatre punts i altre camí, pues això, en el que té que ser, no? la tònica de tota la temporada, il·lusionar a la gent, i el diumenge a les 6 una altra cita a l'estadi. Va bé el tema d'espaces, este diumenge que ve pot ser una nova espenteta, no?, per a que la gent passi per allà.
2: Sí, aquesta setmana ja queda molta gent encara que no ha vingut, dels fijos que encara no ha vingut a pel passe, estan preguntant, i no, res, esta setmana jo penso que arribarem als 700.
0: Perfecte.
2: Antes de, després del partit arribarem, si no passa res, arribarem als 700 abonats, que ja estem en números de fer viable el projecte.
0: Molt bé, pues de categoria, una bona notícia.
2: I si l'equip va guanyant, pues encara se faran més.
0: Enganxarà a la gent. Mil gràcies i que vagi bé. Bon dia, Rupert.
2: Moltes gràcies, Vicent. A tu, adeu.
3: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
4: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector. Disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche, y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gozos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico, con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ayuntamiento de Nules.
8: Benvinguts a la cooperativa San Isidro. En la secció de jardineria t'oferirem un servei de manteniment i tractament de jardins, personal i adaptat a les teves necessitats. Ens encarregarem del tractament de plagues, poda, arbres i palmeres, sega de gespa i manteniment de zones verdes. A més, comptem amb àmplia varietat de flors, plantes i arbres per donar-li vida al teu jardí. Confia en professionals, confia en la cooperativa. Informa't sense compromís.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: La crisis de Ceuta pasa factura al PSOE hasta en el CIS. Los socialistas caen 2 puntos en intención de voto.
2: Hora 14. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el barómetro de septiembre que acabamos de conocer. Es el primer CIS tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El Partido Socialista cae en favor del Partido Popular y sobre todo de Vox. La extrema derecha se aprovecha y sube casi 1.5 puntos. Guillermo Lerma, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras 2 meses de caídas consecutivas, la ultraderecha recupera terreno y lo hace al calor del debate abierto sobre la inmigración tras la crisis en Ceuta. El PSOE es el partido que más desgaste acusa. Pierde 2 puntos respecto a la entrega anterior, la del mes de julio, aunque se mantiene como primera fuerza. Sánchez obtendría el 31% de las papeletas. El PP sube desde el segundo puesto, pero apenas lo hace 0.5 puntos. Se queda con el 21% de los sufragios. Vox, como decimos, crece hasta el 15,3. Sumar cae y Podemos también recupera del 2,5% que obtuvo en julio al 3,7% del mes de septiembre.
1: Sobre esta crisis en Ceuta, os estamos contando aquí en la SER que el gobierno ha iniciado al menos 1.800 expedientes de devolución de migrantes, aunque ninguno se ha materializado por el momento. El CIS es la noticia a esta hora en una mañana marcada por el asesinato de una estudiante española de 21 años en México, donde estaba de intercambio. En las distintas facultades de la Universidad de Granada, donde estudiaba, se han celebrado concentraciones durante toda la mañana y a esta hora se ha iniciado un minuto de silencio en la Universidad de Gran Canaria, de donde era Claudia. En una de estas concentraciones está Luis Quintana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está produciendo en este mismo instante ese minuto de silencio en esta Facultad de Ciencias de la Educación de Las Palmas de Gran Canaria en memoria de Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de procedencia de Gran Canaria, que fue asesinada este pasado fin de semana en el estado de Morelos, en México, donde además la Fiscalía del país investiga su asesinato como posible feminicidio. Se guarda aquí, en este preciso instante, en esta Facultad de Las Palmas de Gran Canaria, donde estuve matriculada un año, un respetuoso minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte.
1: A partir de las 2 contaremos todo lo que se conoce de este asesinato y también hablaremos del último movimiento de los principales empresarios tecnológicos de los Estados Unidos. Estos han llamado a ralentizar los avances de la inteligencia artificial, un riesgo del que también han alertado esta mañana China o la Unión Europea. Escuchamos a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión.
5: En estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero en particular en estas últimas semanas, están mandando señales absolutamente preocupantes sobre quién controla qué y pidiendo 2 grandes rivales de 2 de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llevan fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación evitemos que esa inteligencia artificial acabe estando fuera de control.
1: 1:02 PM.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1: Javier Lévana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Gandía, la policía ha detenido a un pederasta que ha difundido fotos sexuales de su bebé, de apenas 1 año, y de su hijastra menor. Radio Valencia, Ana Durán.
7: El hombre de 39 años ya está en prisión. Fue detenido tras la investigación abierta por la policía. Se habían detectado imágenes del bebé de menos de 1 año siendo abusado. El bebé también aparecía en otras fotos junto a esa menor de 16 años, de la que el ahora detenido presumía de haber drogado y violado. Gracias a estas imágenes se localizó el domicilio del presunto autor de los hechos. Estaba encerrado cuando lo encontró la policía dentro de un armario, incluso con los mismos pantalones que llevaba en algunas de esas fotos. La menor que aparecía en ellas es hija de su novia. El pequeño es hijo de este investigado por pederastia.
6: Mientras, el combustible para aviones sigue en plena escalada y se acerca poco a poco a sus máximos históricos. Ya está por encima de los 181 dólares por barril. Es el doble que hace 1 año. Edu Hernández.
8: El viernes pasado, según datos de la Patronal Mundial del Transporte Aéreo, este combustible para aviones tocó los 181,46 dólares por barril. Es un 9% más si lo comparamos con la semana anterior y es más del doble que lo que costaba hace justo 1 año. El queroseno, de hecho, lleva desde mediados de junio en proceso de subida continuada, en 1 año marcado también por haber tocado su récord histórico, superando los 200 dólares por barril en el mes de abril. La región ahora mismo que es más cara es la de Europa, donde el queroseno está de media a 192 dólares por barril.
1: Y nos quedan los deportes. Sampe, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. El Villarreal Español completa hoy desde las 9 de la noche la 5ª jornada de Liga en Primera División en la Cerámica, con un Villarreal necesitado de puntos. Llevan solo 2 en 4 jornadas y ocupan plazas de descenso frente a un Betis que ha empezado el año en gran forma, con el único tropiezo de la derrota en Levante. Entre mañana y el jueves, la 6ª jornada, que se abre mañana con un Rayo Vallecano Español de nuevo en Butarque. Sigue el Rayo en el exilio. Le seguirá el Alavés Valencia, sustituto oficial todavía en el banquillo del Valencia tras el despido de Corberán. Y se cierra con el Elche Real Madrid, el el martes, la vuelta de Tchouaméni le da más opciones a Mourinho, pero en breve viene el parón por las selecciones. El portugués espera que, si es seleccionado, Francia maneje bien sus plazos de recuperación.
10: Tampoco te puedo decir lo que sería mejor para él, si hay estar aquí a trabajar con 4 o 5 jugadores, más 4 o 5 del Castilla, o sea mejor ir a selección y tener minutos en selección. Probablemente el mejor será selección con minutos controlados. No he hablado con Zidane, pero pienso que es también un hombre con sentido común. Tengo muchísima confianza que Zidane sabrá cómo hacer las cosas bien.
9: La primera lista de Luis de la Fuente tras la victoria de la selección española en el Mundial será el próximo viernes.
1: Sampe está en manga corta, lleva una manga larga, yo creo que te sobra hoy, ¿eh?
6: Sí, es que no he estado yo muy atento esta mañana a lo que nos ha contado Jordi Calvo, que, como ha dicho, vuelve a hacer un día de verano. Hasta ahora se activan los avisos amarillos en 7 comunidades autónomas por altas temperaturas. Suben las máximas, Casal, en Galicia, el suroeste y Canarias. Destacan, por ejemplo, los 37 de máxima en Córdoba o los 36 en Toledo, Cáceres y Girona. Y además se esperan rachas muy fuertes de Levante, eso sí, en Cádiz.
1: Con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14.
2: Hora 14, en la SER.
11: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
12: Continuem en este segon bloc, en este començament de setmana també, dilluns 14 de setembre del 2026. La veritat és que ja he tingut una perspectiva de tota la setmana i especialment del cap de setmana. Però ja veiem que anem tornant a la normalitat, a la rutineta diària, perquè hi ha moltes associacions programen coses, ja van omplint l'agenda i tenen molt clar què van a fer quan arriba el dijous, quan arriba el divendres. Òbviament, quan arriba dissabte i diumenge, ens afegeixen també activitats esportives, lúdiques i festeres de tot tipus. En una setmana en què anem a recuperar també el que són les temperatures, eh? Després d'uns dies que, bueno, ha estat prou bé, i especialment per la nit, diuen que esta setmana tornem a tindre algo de calor, i confiant i desitjant que això vagi acabant-se ja i que vagin venint temperatures més acordes al que tota la vida se suposa que ha sigut el mes de setembre. Arrenquem-hi a les 2:17. Repassarem l'actualitat del dia en l'hora 14.
13: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
14: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
2: Hoy por hoy, del estilo.
12: Veieu com un poc a poc va tornant tot al lloc i les associacions se tornen a ficar en marxa després del paranoia o no, eh? Perquè jo crec que no se para mai en això, sempre s'està la guai, però que sí, que les coses per a tornar a oferir activitat cultural de tot tipus, arriba setembre i ja fiquem la directa. Honor, Roser Diego, de Amics de la Vall, què tal, com estàs? Bon dia.
15: Sí, com bé dius, no se para, perquè clar, si tenim que preparar les activitats per a setembre, malgrat que ha fet molta calor i que tot això, però ho tenim que tindre tot embastat en el mes de juliol i agost. Uh-huh. Aleshores, pues sí, no parem, i ara quan comença el curs sembla que volem fer a saber de coses. Suposo que totes les associacions tenim coses preparades, i este setembre, inclús octubre, ve carregadet d'activitats en les que participa Amics de la Vall.
12: I especialment esta setmana, perquè anem a comentar diverses cosetes en una. Arrenquem per la primera, cronològicament, Roser, de què tenim que parlar?
15: Pues la primera és ja, és immediata, és dimecres 16, i tenim una conferència cal dir que és a la Biblioteca Municipal, per si després se me passa, a les 6:30 de la vesprada, tenim una conferència de Josep Maria Esquirol, que té com a títol La filosofia com a cura de l'ànima. I jo, per a qui no sàpiga qui és, Josep Maria Esquirol és filòsof, és assagista i catedràtic de la Universitat de Barcelona. Este acte pues, l'organitzem conjuntament amb la Biblioteca Municipal, perquè en aquest cas diverses persones de la Junta d'Amics de la Vall pertanyem al Club de Lectura de la Biblioteca, i per a que el públic ho sàpiga, la Biblioteca organitza des de fa diversos anys i cada mes porta a un autor a la Biblioteca per al Club de Lectura, independentment del que porte als dijous que porta autors, que poden signar els seus llibres i presentar els seus llibres, però moltes vegades porta autors per al Club de Lectura que comparteixen una tertúlia literària en tota la gent del club. I en aquest cas, encetem el primer dia del curs amb el convidat que acabem d'anomenar, Josep Maria Esquirol.
12: Has comentat, Roser, que és catedràtic de la Universitat de Barcelona.
15: Sí, com he dit al principi, he dit que és catedràtic de la Universitat de Barcelona, filòsof assagista, i qui més sap de l'obra del nostre convidat és Vicent Rebollar. Vicent Rebollar és professor de filosofia de l'Institut Benigasló d'ací de la Vall d'Uixó. Aleshores, ell és el que millor ens pot parlar, Vicent?
12: Vinga, pues, Vicent Rebollar, compta'm coses del ponente, sinó de forma rapideta, que sabem que tens l'agenda apretada avui.
16: Pues mira, bon dia, Vicent. Josep Maria Esquirol, pues és una sort que el puguem tindre així, que Amics de la Vall i la Biblioteca Municipal hagin apostat per fer una xerrada com esta, perquè Josep Maria Esquirol és un catedràtic de la Universitat de Barcelona, com ja he dit, de filosofia, i a més és un premi nacional d'assaig. Té un llibre molt reconegut que diu La resistència íntima, i en aquest llibre hi conta ni més ni menys que la forma en què les persones podem reorientar la nostra vida. Ell destaca que en l'època actual és una època de banalitat, de que el que són les tendències ens porten a banalitzar el que és la realitat i també de falta de sentit, de nihilisme, i ell ens dona propostes que des de la proximitat, des de les coses concretes, des de allò més humà que nosaltres tenim, poder donar-li un sentit a la nostra vida i poder portar endavant una vida plena i totalment i satisfactòria des del punt de vista del pensament. Ell ja té titulat la xerrada que ha fet, la filosofia com a escola de l'ànima, i precisament es tracta d'això, és a dir, a partir de lo que són aquestes idees que la història del pensament i la filosofia ens ha donat, portar-lo a la realitat quotidiana, portar-lo a nosaltres mateixos i saber aplicar-lo per intentar això, ser tot allò que nosaltres podem ser, humanitzar al màxim el que nosaltres som, i viure des de la proximitat i des de les coses concretes una vida plena.
12: Recomanes, per tant, esta xerrada. A veure, jo sé que ha despertat moltíssima expectació entre persones, no només del sector relacionades amb la filosofia, però sí, en definitiva, de docents, no? O en círculs, així, més a prop, però per a moltíssima gent que el que puga aportar a esta xerrada Esquirol, tu recomanes la presència, no? Que vagin a escoltar i fins i tot a proposar coses.
16: I també a dialogar en ell, que un poc portem aquesta idea, dir, la possibilitat de dialogar en ell, la possibilitat de trobar un punt d'encontre en el que seria les coses que ell ens comenta i com ho podem aplicar. La xerrada naix, pues mira, des de diversos llocs, naix del taller de pensament que s'està fent a la Universitat Popular, naix també del Club de Lectura i pensament que es fa des de la Biblioteca Municipal. I ja t'he dit, a partir d'ahir pues, se parla en la biblioteca, se parla en amics de la vall i aleshores es porta endavant. Però no és una cosa que siga per a gent que tinga una especial formació filosòfica, al contrari. Les persones que han d'anar allí són aquelles pues, que no tenen una formació filosòfica i se pregunten, la filosofia o el pensament, què ens pot aportar? En què ens pot ajudar? Quines són aquelles carències que nosaltres tenim a l'hora de veure la realitat i això ens pot ajudar? Jo, com t'he dit abans, ell partís d'una anàlisi molt senzill. Vivim una societat cada vegada més deshumanitzar, cada vegada més despersonalitzar. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida, cada dia tenen més protagonisme. Se pot revertir això? Se pot canviar? Sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però donat compte, pensa que sí no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplin, no mos configuren. Ell pensa que aquesta forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret. Per això fa una filosofia que es diu filosofia de la proximitat. I en coses tan senzilles, ell parla i defensa, per exemple, una cosa tan senzilla com saludar, una cosa que hem perdut als nostres carrers i com hem perdut a les persones. Saludar és reconèixer a l'altre. I cada vegada vivim en societats, i els nostres joves, per exemple, això, ho pateixen, on aquest reconeixement a l'altre no se dona. Si no són capaços de fer aquests gestos mínims, de saludar, de poder, per exemple, dinar en família, estar en la família i poder dinar i poder parlar, escoltar a les persones majors, tota una sèrie de coses que formen part de lo que és el sentit humà i s'han a perdent, si són capaços de resistir front a totes aquestes tendències que ens porten a banalitzar i a buidar de sentit allò que és més humà, realment podem portar endavant. Ell té tres llibres, que és la seva trilogia de la resistència íntima, i són tres llibres que parlen d'això, és la resistència íntima, humà més humà i la penúltima bondat. Qualsevol dels tres ens pot ajudar a entendre això, i sobretot el primer, la resistència íntima, que és el que li donen el premi.
12: Que xulo que...
16: Ho fa perfectament, ho compta perfectament, i després té un quart llibre, que és l'últim, el darrer que ha tret, que sigui l'Escola de l'Ànima, que parla de la capacitat i les possibilitats que té l'escola com a testimoni per a realment ensenyar aquestes coses, ensenyar aquesta proximitat, que moltes vegades, si els que som docents, ens calfem el cap en donar temaris, continguts, donar moltes coses, i el testimoni de lo que és un tracte humà, mantens un tracte cordial que naix del cor, un tracte que realment ompliga allò que som, però des d'una perspectiva pròxima, se perd. I això és el que se deia ensenyar a les escoles, i ser testimoni. I veure, bueno, i l'escola no és únicament l'espai docent, tota la ciutat, tot el poble, totes les persones, des del moment que són testimoni, creem escola. I sobretot una escola, com parlei, de l'ànima, una escola dels bons avis, de les coses que omplin, i una escola humanitzadora, humana i humanitzadora.
12: Molt bé, doncs pues bueno, ja han conegut el ponent, Roser. Esta és una de les primeres de... La primera de les coses, no?, que anem a parlar en el dia d'avui, però en tenim més este mateix divendres, no abandonem la setmana.
15: Sí, comencem, com he dit al principi, fort, i el divendres 18 organitzem, junt a Acció Cultural del País Valencià, el Sopar Estellers, que per a qui no ho conega, cal dir que el poeta Vicent Andrés Estellers ha sigut un referent i considerat un dels primers dels principals renovadors de la poesia contemporània en valencià, i que cada any en setembre pues ens reunim en un sopar aixina informal però festiu, en el que s'ha convertit ja com un hàbit. I mentre se sopa, n'hi ha música, n'hi ha lectura de poesia, que pot ser espontània, una persona pot vindre a sopar i després ell mateix oferir-se a llegir alguna poesia d'Estellers, i és un clima de germanor. Tindrem sopar i música, i la música va a càrrec de Néstor Mont, que és un col·laborador del Botifarra i és cantautor i guitarrista valencià. I bueno, les persones que vulgueu acompanyar-nos, les persones que ens estan escoltant, esteu convidades a l'acte, però clar, hauran de comprar un tiquet per valor de 10 euros per a contribuir al muntatge de l'acte.
12: Això és simbòlic, pràcticament.
15: Sí, clar, és simbòlic, perquè és un sopar de pa i porta, però necessitem cadires, taules, fem una picaeta, beguda, i tot això, pues, cal, bueno, col·laborar. I bueno, recordar això, que és de pa i porta, i que poden comprar el tiquet a les llimeres. Ja estem venent-los, la setmana passada ja han començat a vendre, ja havien fet difusió a les xarxes, però que el tenim en el centre social Les Llimeres. I que poden passar els que no el tinguen, o sigui, el 8 i el 10 ja n'hem venut, però que a partir d'ara, el proper 15 o 17, que el 17 serà l'últim dia, ja molt ajustat, pues serà l'últim dia que podrem vendre els tíquets. Si poden anar el 15 i tenen interès, millor que el 17, perquè així ja
12: el 15 comptem. El 15 de maig, imagina que preseta, preseta, eh?
15: Sí, sí, sí.
12: El dijous ja serà apurar.
15: Sí,
12: eh?
15: Serà apurar, per tant, si teniu que vindre, veniu el 15 ja per el tíquet, perquè el dimarts, el 17 ja, dijous, pues estarà ahí i ja ho tenim que tindre tot organitzat, però bueno, hem deixat hasta el final que estiga tot.
12: Pues, Roser, abans, quan parlàvem de lo de la conferència d'Esquirol, parlàvem amb Vicent Rebollar, ara del sopar este llesque, que també tenim un convidat per
15: sí,
12: a parlar.
15: Sí, bueno, clar, jo soc representant, bueno, encara que jo també soc d'Acció Cultural del País Valencià, però en este cas estic representant Amics de la Vall, i també tenim ací al micro a un representant exclusivament d'Acció Cultural, en el que col·laborem des de fa uns quants anys.
12: Conegut de la casa, Ximo.
15: Sí, conegut de la casa, i que hem sigut companys ací en la ràdio unes quantes vegades, que és Ximo Beltrán.
12: Ximo, què tal, com estàs? Bon dia.
17: Bon dia. Mira, em sap mal no estar ahí, perquè m'agrada molt estar amb vosaltres a l'estudi, però no res, encara que sigui per telèfon, estarem, intervindrem.
12: El divendres tenim ese sopar, estelles?
17: Sí, d'alguna manera el sopar estelles, jo crec que simbòlicament ja s'ha convertit en l'inici del curs, no escolar, sinó del curs cultural de la Vall d'Uixó, perquè és un acte fantàstic, és molt agradable. Ha explicat un poquet la dinàmica Roser, però sobretot és animar a la gent que vinga, perquè a 3 anys no hem hagut de fer ni publicitat. Clar, quan venia Botifarra a fer l'actuació, pràcticament se feia soles la publicitat, però la veritat és que val moltíssim la pena. L'any passat la gent que havia vingut i havia disfrutat del concert de la Titana s'havia quedat amb la boca oberta, perquè la veritat és que hi ha molta gent que fa música de molt de nivell, i a banda de l'actuació, simplement doncs això, el fet d'estar compartint el sopar, que de sobte algú s'alça, que ell ja un poemeta, que realment era el sopar estellers, la majoria de poemes són d'estellers, però que vaja, que si algú li dona per llegir alguna altra cosa, perfecte també, i que si algú no vol llegir això, que és simplement això, donar el tret d'inici hasta temporada cultural.
12: Tu vas a llegir, Roser, o què?
15: Un poquet sí, jo, a veure, no m'obliga ningú, però espontàniament tots els anys llisc algun poemeta, igual que Ximo o algun xiquet de Ximo, que estem molt ben ensenyats. Bueno, i recordar això, que bueno, ho hem dit tot, però no hem dit on és el sopar. El sopar és a la plaça del Parc. L'any passat vam estar molt a gust allí, com ha dit Ximo, i torna a ser a les 10 de la nit a la plaça del Parc d'ací, davant de l'institut.
12: Este divendres, no? A partir de quina hora i tot això?
15: Les 10, les 10. Bueno, a partir de quina hora, pues, quan vulguem. Nosaltres estarem muntant i a les 10 ja pues, donarem inici fent una miqueta de presentació, i després pues, ja amb la musiqueta i la lectura i la gent que sope i xerre i socialitze.
12: Dia Ximo Beltrán, que oficiosa o oficialment, torna igual, que la gent ho té clar, ja, que això suposa un començament, no, Ximo? D'activitat.
17: Sí, per això ho dic, perquè després ja sabem que la Vall, quan comença en els actes culturals, després se solapen i tot, no? Sí. Però d'alguna manera el problema que tenim sempre els oparestellers és que com és aquest inici ens toca organitzar-ho tot ahí molt corrent, el que ha dit Roser, afanyeu-vos, reserveu, perquè ja han passat dos dies de comprar els tíquets. Aleshores sí que ho organitzem d'aquesta manera, però com sempre és bé i de bona afluència, segur que en aquesta ocasió serà el mateix, animar a la gent, això, a la gent que sobretot que estigui en dubte i que no has estat mai, perquè se ho passarà molt bé.
12: Pues molt bé, Ximo, salvo que vulguis afegir alguna cosa més, donar-te les gràcies també per la teua intervenció.
17: Sí, jo vaig a ficar una cullerada, Vicent, d'un altre projecte que tenim en Acció Cultural, que te vaig presentar també abans de l'estiu, que és el Club de Lectura, que anomenem L'Última Plana, i que després gravem com en forma de podcast.
12: Sí, senyor.
17: Hem gravat els dos primers programes, i ara simplement anunciar que el pròxim programa el farem el dia 22 d'octubre, amb la presència també de l'autor, que és Xavier Aliaga, i simplement ho anunciem en molt de temps, perquè clar, mentre que el sopar és anar allí i sopar i ja està, en el cas del Club de Lectura hem de donar un temps per a que la gent llegi el llibre. El Club de Lectura, Acció Cultural, ens dona una sèrie d'exemplars, i qui vulgui apuntar-se és qüestió de llegir el llibre, i el dia que gravem el podcast ve allí, parla amb l'autor, dona la seva opinió. Si algú vol demanar-lo, ens ho ha de demanar o bé a través d'Instagram en un privat, que se diu arroba, l'usuari és l'ultimaplana.podcast, i si algú vol enviar-nos un correu electrònic també és l'ultimaplana.podcast@acpb de Acció Cultural del País Valencià, acpb.cat.
12: Perfecte. Per tant, la gravació, recordem, serà el 22 d'octubre.
17: El 22 d'octubre, si de cas quan s'acosta, recordarem un poc que la gent sí, que vulgui vindre a la gravació o el que siga, però clar, és una activitat que hem d'avisar en molt de temps, perquè clar, la gent ha de demanar el llibre, l'hem de portar, l'ha de llegir, i això és una miqueta, sempre triem novel·les que siguin novel·les curtetes, perquè tot el món anem molt embolicat i la gent que ens agrada llegir tenim la nostra pila de llibres particulars, així que sempre triem llibres. La lectura és molt amena, en aquest cas és una novel·la negra de Xavier Aliaga, que és un conegut periodista, així que això, convidat tot el món també a aquesta activitat.
12: Roser.
15: Bueno, Ximo, com saps que, bueno, no vull dir-ho, però estic en moltes salses, en ixa també, i bueno, que si mos has de fer arribar el llibre ràpid, a mi m'agrada molt la novel·la negra,
17: si no s'acaben,
15: i ja saps tu que bueno, l'any passat vam participar i bueno, pues enguany si és possible, pues també i
17: sí, això, sí, animeu-vos perquè ja dic, està funcionant molt bé en iVoox, que és la plataforma sí, que estem a nivell d'escoltats està molt bé. I ja dic que de moment sempre que ens han fet arribar els llibres ens han esgotat, o sigui que bon senyal que la gent t'interessa.
15: Reserva-ho per a mi.
17: Això, el guarde ja, li poso el posti damunt.
15: Gràcies
12: Ximo per haver participat, per haver estat
17: a vosaltres per convidar-me.
12: Vinga, adéu.
15: Adéu.
12: I encara ens quedarà, Roser, una cosa, en esta no per al 22 d'octubre que serà la gravació del podcast, sinó per al 24 de setembre.
15: Sí, perquè d'octubre ja tornarem i sí, parlarem d'octubre, si no és massa informació. Però per a rematar setembre en tenim una que, bueno, enguany per les circumstàncies que estava vivint el professorat vam decidir ajornar esta activitat perquè estava programada per a juny, i és que estava dins del cicle de música i paraula, que és la poesia a l'escola. La vam ajornar, però teníem contratat pues la música i tal, i no volíem deixar passar l'any, o sigui que no fora un any buit de poesia a l'escola, perquè estem fent-ho des de fa 30 anys poesia un any darrere l'altre, i no volíem deixar passar l'any. L'any que ve ja farem la poesia a l'escola en el mes de juny, si tot va bé, i que era un homenatge al poeta Antonio Machado. Aleshores, pues, serà este dia 24 a les 6 i mitja de la vesprada al Teatre Carmen Tur, perdó, a les 7 al Teatre Carmen Tur, i que tenim, en esta ocasió, tenim uns convidats especials de música, que són el grup Cover Sons, que aquest estiu ens van fer un concert, va agradar molt. A veure, a nosaltres és una actuació més menudeta, és una actuació, però que en el seu repertori també han escollit alguna poesia d'Antonio Machado, i crec que estarà molt bonic. Per a la gent que no sap qui són Cover Sons, pues el grup està format per Jezabel Esbrí al piano, Mercè Font al contrabaix, Carla Núñez és la veu i Fèlix Esbria la guitarra, que mentre els xiquets de les escoles van llegint, pues ell va acompanyant en la melodia els que estan llegint. La veritat és que les escoles, nosaltres els hem tornat a convidar a participar, encara que els problemes no estan resolts, però sempre comptem amb la bona voluntat del professorat i les criatures. Aleshores, nosaltres es vam llançar la idea de fer-ho ara en setembre, i pues, en principi pues, el setembre són també complicats per al professorat, perquè són inicis i tenen que programar molta cosa, però cal agrair que de nou s'han volcat amb nosaltres i que estaran este dia 24, dijous a les 7 de la vesprada al Teatre Carmen Tur.
12: Pues molt bé, t'agraïs, Roser, que ens hagis contat avui la previsió de la setmana. Recordem-ho molt ràpidament per a tancar. Tenim este dimecres la conferència de Josep Maria Esquirol. Divendres, lo del sopar d'estelles junt amb Acció Cultural. I el dia 24 seria el recuperar la poesia a l'escola d'enguany, no?
15: Molt bé, perfecte, ho has dit.
12: Pues si vols afegir alguna cosa, si no, tanquem.
15: Pues ja no res més, que estan tot el públic, els oients que ara en estos moments es estan escoltant, estan convidats a tots els altres. El de poesia a l'escola, pues ja se sap que les famílies dels xiquets pues venen ahí i tal, però que és bonic per a tot el món, o sigui que no és només restringit per a les criatures i les famílies de les criatures, i ja he dit, com he dit adés, pues ornamentat, per dir la paraula, amb el grup Coversons, que agrada a tot el món. I bueno, pues no res, això.
12: Pues mil gràcies, Roser, per haver estat en este dilluns, començament de setmana, dilluns 14, i fins la propera ocasió. Que vaya bé, bon dia.
11: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
18: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
19: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica.
20: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
21: Hoy por hoy, de l'estiu.
12: Y en este dilluns 14 de setembre, pues ya tenim el col·le en marxa des de la setmana passada en tots els llocs, excepte algú que coneguem de la cantona. Avui s'han incorporat també en la Llosa, perquè ja n'està de festes patronals i sempre endarrereixen, retrasen alguns dies, un parell de dies, l'entrada al col·le. I han entrat precisament avui. Però anem a parlar d'això, de tornar a l'escola en Jo Compre a la Vall. Miguel Ortega, què fem? Anem al col·le o ja buiguerem, no?
22: Tornar a això. Home, a mi m'agradaria tornar al col·le. Senyal de que tindria...
12: Ixa dalt, no? Ixa...
22: A molt menys d'any. No vaig a dir el que tinc, però...
12: No, ixa dalt i menys responsabilitat, no? I
22: més. A més, en la nostra època, jo crec que era millor que està. En el tema dels xiquets, de disfrutar més del carrer, més de... No hi havia redes socials.
12: No n'hi havia, no.
22: Tenim la tele, la 1 i la 2.
12: Sí, no n'hi havia mando.
22: En blanc i negre.
12: Els xiquets feien de mando, no?
22: Sí, els xiquets feien de mando. Nene, levanta, canvia el canal. Però també se canviava poc. Una i dos n'hi ha poqueta cosa, eh?
12: Clar.
22: Entonces estàvem molt al carrer. Jo vivia en el Carmadall, allò era una meravella per criar-se. No n'hi havia cotxes per carrer.
12: Uh-huh.
22: És que era un altre món. Ho comptes i no s'ho creu.
12: I això està ahí, eh? Tampoc fa tants anys, tampoc fa tants anys d'això, n'hi fa alguns, però no tant. Bueno, però lo de tornem a l'escola és precisament el leitmotiv, no? Del cartell que tinc així, que és una campanya que fiqueu en marxa des de Jo Compre ara de seguida. Me contes, Miguel, però vaig a saludar també a la persona que t'acompanya i que fa possible l'entitat on ell està també que puguen fer-se, no, este tipus de coses. A José Luis Parada, el director de Caixa La Vall. José Luis, molt bon dia.
23: Bon dia.
12: I gràcies per estar així. Crec que és la primera volta que així, que així ens trobem. No serà, estic convençut que no serà la darrera.
23: Sí, és fàcil que hi hagi alguna més.
12: I avui anem a parlar de comerç i d'aquestes campanyes que això, si Miguel, el que pretenen, suposa que és ajudar a ficar ese graner de sorra, no? I tota pedra
22: fa paret. Esta època de tornar al col·le és una època que a la família li costa molt diners. Jo ho sé per experiència, que és molt dur. El mes de setembre, amb tot el material que fa falta per als xiquets, és molt dur. Nosaltres, la idea d'esta campanya és pues, ajudar a les famílies, perquè són productes de consum diari, diguem, no? El que sortegem són 5 carros de compra valorats en 100 euros.
12: I això ja estan plens, eh? De 100 euros ja omplim el carro.
22: Omplim el carro, perquè prepara la cooperativa Sant Isidro i procura que sigui un carro que s'ampliga bé en productes de primera necessitat. Entonces és una campanya que queremos nosaltres, que està, i que al que li toque, pues la veritat és que li alegra una temporada, te gasto ahí.
12: Això, quan arrenca, Miguel?
22: Demà dia 15, del 15 al 30.
12: Del 15 al 30, i un poc quin és el sistema?
22: Sí, pues el sistema habitual que tenim és usuaris, és veïns que vagin a un comerç de Jo Compre la Vall, ahí tenen un tiquet que fiquen el nom i el telèfon, la compra mínima són 10 euros en aquest comerç, se grapa el tiquet.
12: Compra o serveis, no? Servicis.
22: Sí, o servicis, pot ser una peluqueria, sí.
12: Exacte,
22: sí.
12: Molt bé.
22: Siguen 10 euros mínim.
12: Sí.
22: I s'ho guarden, tots els comerciants s'ho guarden, i després tot això ho ajuntem en una urna gran, uh-huh. I d'ahí en el local de Caixa la Vall,
12: sí.
22: Fem el sorteo, traiem 5 premiats i després fem l'entrega dels carros en la cooperativa.
12: Ah, molt bé.
22: O sigui que és una campanya que queda molt bé, i al que li toca, la veritat, que sempre està molt content.
12: Però cal dir que els s'enduran a casa l'interior del carro. El carro deixeu-lo.
22: Sí, ells arriben allà en el cotxe preparats per carregar. Preparats per carregar.
12: Pues està molt bé, va ajudar, i ho tenim ja arrenca demà i el que queda de tot el mes de setembre. I afortunadament, José Luis, i ara sí, afortunadament, pues Caixa la Vall torna a estar present

0: a més ara mateix suposa, en la situació que tenim, suposa un esforç molt important omplir aquest carro de la compra, i esperem poder ajudar a unes poques famílies a que siga més fàcil.
1: I a més pues, en productes que molts d'ells són o de proximitat o de la zona, o en definitiva reconeguts, no?, per la gent de ací, que correcte, també són els productes que teniu allí en la cooperativa.
0: Correcte, i a més ajuda per això a treballar en a dinamitzar el teixit empresarial de la vall, ajudar al comerç local, que és una de les finalitats més importants que té pues, tant l'associació com Caixa la Vall.
1: Però vosaltres també, això ja és mera curiositat, José Luis, vosaltres també noteu quan arriba el setembre, que encara la tardor i tal, no?, que les famílies, la gent fa, que l'estiu està bé, però o sea, al final no podia anar, se m'està fent llarguer, bueno, i aquestes cosetes, no?, que deixen caure, així, a vosaltres vos arriba, òbviament.
0: Comença el curs per a tots i en tots els àmbits. Cada un en el seu, però se nota en tots els àmbits. Nosaltres també, per suposo, no estem fora de la línia de la ciutadania. Correcte.
1: Miguel, esta campanya, la que s'inicia demà, és perfectament compatible, no excluyente, és coses que diuen, no?, quan hi ha promocions i coses, compatible i no excluyente en lo del tema de la loteria, que vos
2: sí.
1: Parlant fa dies enrere, que anàveu a ficar-ho en marxa, per recordar-ho també.
2: Sí, això de la loteria és més, dura més, perquè, clar, comencem a vendre, la nostra idea és vendre la màxima quantitat possible de dècims.
1: Claro.
2: Hemos començat un poquet antes este any per el tema de que volen vendre més, tenim més números, perquè saps que els 3 euros són per a Vallverda, una associació que sap el que se pot fer i el que no se pot fer en aquest moment, que jo crec que és un dels punts que n'hi ha que dir ben clar a tot el món,
0: molt important,
2: perquè n'hi ha coses que no se poden fer, claro. I aquesta gent, diguem, el que anem a fer és donar-les diners perquè compren les coses que algunes coses se poden fer plantons, per exemple, per anar a preparar. Ells van a dedicar-se molt a anar als col·legis, a informar als xiquets, i ells també tenen un terreno en propietat, en Aguelit, que allí volen fer, començar a fer cosetes. A la millor faran algo simbòlic de plantar quatre coses, més que res pa que la gent no s'olvide, perquè aquestes coses ja saps el que passa. Se comença i després, poc a poc, encara que no se mos pot oblidar, perquè quan arribes, la veritat que quan entres a la vall i veus les muntanyes, a mi no la pena, perquè se veu
1: que actue o que ho faci, qui tinga clar, no?, que és el que cal fer, perquè porta temps de dedicar-se, i qui pugui ajudar que ajude, i en aquest aspecte
2: sí, una manera d'ajudar en aquest moment és aquesta, és, bueno, jo m'ha fet voluntari tot de la Vall Verda,
1: sí,
2: lo que diguen ells, és que té que ser aixina.
1: Y como decía José Luis, porque José Luis la sentía también como palabras de decir, claro, hay que diseñe, que planifique, la gente entesa en todo eso, porque las ganas de ayudar son muchas, pero mola hacer las cosas bien y que podemos ayudar de mil maneras, ¿no, José Luis?
0: Sí, ahora tenemos todos mucha fuerza, mucho ímpetu, pero ni hay que escoltar aquí, sabe cómo funciona eso, y aguantemos esa fuerza para cuando siga necesario, seguro que ni hay que esperar una larga temporada. I n'hi ha que aguantar aquesta força i mantenint-la per d'ací uns mesos o anys, no, jo desconec el procediment quin és, aportar la mateixa energia que segur que entre tots en la vall aconseguirem que siga molta.
1: Te pregunto ara per el comerç local, José Luis, però ja que estem parlant avui d'esta campanya en la que de nou patrocina Caixa la Vall, promou, recorde, l'associació Jo Compre a la Vall, un poc l'estat d'estes dates que hem entrat ja en els darrers quatrimestres de l'any. José Luis, com ho veieu vosaltres des de la vostra perspectiva?
0: Estes campanyes per a nosaltres considerem que són molt importants, perquè ajuden a dinamitzar este teixit comercial de la localitat, que és molt important, i és important animar, i ho fem des de Caixa la Vall, anime a tota la ciutadania a participar en aquest comerç local, a anar als nostres comerços, perquè a més són comerços que sempre ens aporten alguna cosa diferent, alguna cosa especial respecte altres superfícies.
1: Sempre n'hi ha un plus, no?, una valor afegida.
0: Que és com el local, sempre s'aporta algo diferent, alguna cosa diferent.
1: Miguel, jo crec que el missatge està clar, recordar que va ser pues, pràcticament això, mig mes, perquè arrenca demà mateixa, fins al dia 30. M'ho han recordat, i sa part que també és xula també, i més ara, no?, que tenen tanta activitat les xarxes, bueno, el tema del sorteig, després lo de arreplegar el premi, o en este cas els carros plens. M'ho han recordat i sa part final com aneu a fer o quins seran els tempos.
2: Sí, sí, nosaltres la campanya acaba el 30,
1: sí,
2: i
1: el mateix dia

0: 70 servis també per seguir comprant, no?
1: Val. I el dilluns següent farem el sorteo, que normalment el fem en directe per Instagram en els locals de Caixa La Vall.
0: Molt bé.
1: I després ja, pues, es comencem a quedar en Sagràcia, perquè és una part molt agradable cridar
0: cinc persones
1: que quina cridar per telèfon per quedar en ells. Molt i quan jo tenim quadrat en 3 persones quan poden vindre en Caixa La Vall i en la cooperativa Sant Isidro,
0: sí,
1: pues fem una entrega de premis allí.
0: Molt bé.
1: Un reportatge fotogràfic i, sí, i que tot el món se va més content que les Pasques en el seu carro,
0: però, el carro
1: a, carregar el cotxe. L'altra cosa, antes d'acabar, sí, volia donar les gràcies com sempre a l'Ajuntament, que mos ajuda en a totes les campanyes, a Caixa La Vall, que sempre està disposta a col·laborar en dues campanyes nostres, però sempre està disposta a apoyar-nos, i en fi, hi ha els comerços associats que vulguis que no, això és un treball que tenen que fer, però que al final ve en benefici de tots. És una manera de promocionar el local, de tindre també més clientela, van a veure si li toca el carro i ja saben que tenen que anar als comerços.
0: Aneu de la mà també d'Unió Gremial, no?
1: Sempre, Unió Gremial sempre està allà darrere de nosaltres. Unió Gremial és l'associació d'associacions, diguem, no?
0: Sí.
1: Entonces ells sempre estan allà, també ens ajuden econòmicament i a nivell d'informació pues sempre estan informant-nos de totes les novetats, d'ajudes, de tot este tema.
0: Pues a lo que vulgueu afegir algo per a tancar o algun matí, algo que se'ns haja passat, moltes gràcies per haver estat així a la ràdio per a presentar esta campanya. Tornem a l'escola, sorteig de 5 carros de compra valorats en 100 euros, una campanya que patrocina Caixa La Vall. José Luis Parada, t'agraeix que hagués estat així.
2: A vosaltres.
0: M'alegre que hagués estat així per a comentar d'aquestes cosetes i anirem comentant-ne moltes més, perquè de segur que aquesta activitat, la vostra activitat també, ens portarà a que això se comente. Miguel, a seguir inventant, que jo sé que tu vas fent coses.
1: Sí, sí.
0: No, la sua allà és un altre tema, però que seguis, que veig que no pares, jo d'estar darrere no t'has de parar.
1: Tu ja saps que el meu cap no para, no puc parar.
0: Gràcies.
1: I ja que pare mal.
0: I bon dia.
1: Venga.
3: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector. Disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gossos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ajuntament de Nules.
5: Hoy por hoy, del estiu.
0: Seguint en l'agenda, una de les coses que ja els hem anunciat, que tenim prevista i en concret per al proper dia 17 de setembre, dijous, a l'estat de la vesprada, plaça 9 d'octubre del barri Carbonaire, n'hi haurà un acte públic, l'educació examen. I què és exactament això? Bueno, pues ja ens hem contat que Compromís per la Vall és qui organitza esta xerrada. Després recordaran d'haver abordat altres qüestions prèvies, qüestions claus, com per exemple fou l'habitatge, com fou l'agricultura, i d'entre altres persones pues recordem pues que va estar Carles Peris, que va estar el mateix Joan Ribó. I ara, esta iniciativa vol centrar el debat en el sistema educatiu i els reptes de l'escola actual. Un tema de molt rabiosa actualitat, perquè ja veuen com vam acabar el passat curs i com s'ha iniciat este la setmana passada, no fa massa dies, i ja pues, tot el moviment, tot el malestar que continua ahí de coses que no s'han aclarit bé, o sí, no sé. Supose que també en la propera trobada, amb la participació de Gerard Fullana, portaveu d'Educació de Compromís en les Corts, podrem saber més coses. Junt amb Gerard estarà també Ruth Ballester i Jordi Julià, docents del municipi. Crec que tenim per ahir a Gerard Fullana.
2: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
2: Bé, estem treballant, anant als municipis. Esta setmana ens toca a la Vall d'Uixó i amb moltes ganes d'escoltar les propostes i els reclams del poble.
0: El debat, de moment, no, el que hem pogut saber, el que pretén, busca anar un poc més enllà del que és actualitat, no? Del que se parla quan se parla d'educació, que si dels pressupostos, les ràtios, les lleis educatives, fins i tot el resultat de l'informe PISA, que és algo que tenim recent. O almenys esa és la idea, no, Gerard?
2: Sí, la idea és aterrar un debat que moltes vegades és una miqueta abstracte, aterrar-ho al poble. I la idea és concretar, no? Estem en un moment molt complicat, no? I no només a nivell valencià, no? A nivell estatal, hi ha un repte enorme. A nivell internacional, no? Sobretot amb els efectes de la digitalització o la superdigitalització, els efectes que està tenint en l'aprenentatge, no? I al final el que volem parlar de recursos és perquè els docents, d'alguna manera, els especialistes, la gent de les escoles, pues es preocupen a revertir este repte i no hagin d'estar instal·lant aires acondicionats ni preocupant-se d'altres situacions que no és la seva especialitat, no? En definitiva.
0: Tot això, hi ha moltíssima informació, una informació que no tot el món té l'abast o la possibilitat de tindre, i com sempre n'hi ha molts missatges creuats. Ja va passar a la final del curs passat i ara en este inici potser la cosa va pel mateix camí. Com podem llevar la palla del que no és important i quedar-nos en allò real que interessa que la gent conega?
2: A veure, en realitat el que seria la idea és que afrontarem el tema educatiu, no? L'estratègia educativa per a millorar l'educació en les aules. Això és el que es troba a faltar. El problema és que les administracions, des de la política, se sol fer de tot, menys el que és necessari. Al final la política el que ha de dotar és de recursos als professionals per a que puguen abordar la situació, no? I per tant, ahí està la palla, no? En totes les guerres ideològiques, el que ha fet este govern del PP, sobretot, no? Enfrontar el valencià i castellà, enfrontar a les famílies amb els docents, ara crear esta policia educativa per a perseguir, no? Que famílies puguen perseguir els docents. Tot això el que ens fa és perdre temps del realment important, no? Que és tindre la millor educació possible. En l'informe hi ha una cosa molt interessant, no? Els països que millor queden són els països que més independència i que millor tracten els especialistes de l'educació. I això són els que millors resultats treuen, no? Els que deixen treballar, no? Sense sorolls, sense conflicte, sense polèmiques, no?
0: D'alguna manera, Gerard, digui-ho per analogia, no? Perquè has nomenat ara algo que em sembla important, lo de deixar treballar a la gent que si en sap o que pot aportar o que té coses que dir. Igual que, d'alguna manera, se pretén ara en el tema dels incendis, que tot el món, tu saps que la Vall d'Uixó ha sigut una de les zones afectades i ara tot el món vol ajudar a reforestar, a repoblar, i fan compte, feu cas de que si en sap d'això, que siguin un poc els que ens guien, deixeu treballar la gent que sap i els altres ajudaran com podran. En el tema de l'educació suposa que està dient el mateix, que siga la gent entesa la partícipe.
2: Exacto, intentar que el auto del contrari, ¿no? Intentar remar i donar tranquil·litat perquè els projectes durant uns anys puguen veure els fruits, no? I abandonar les polèmiques, no? Contínuament, jo crec que és una estratègia de la dreta també, no? Intentar generar polèmiques al voltant de l'escola pública precisament per a debilitar-la, no? Al final, poso un exemple, no? Aterrat a la Vall d'Uixó. Mira, en les dues legislatures del Botànic es van aprovar recursos per valor de 17 milions d'euros en obres educatives. 17. Després, cada obra, ja sabem la gent que estem en l'administració, algunes se fan ràpid, altres tarden més, altres hi ha processos amb les concessions, però el que és important és aprovat. No sé si sabeu quants diners en obres noves, que no estaven abans en el pressupost, ha aprovat este govern del PP per a la Vall d'Uixó. Pues ha aprovat 0 euros. El que ha aprovat, bàsicament, és una modificació de projecte per la inflació. A més, ha tardat quasi 2 anys. I això és el del que estic parlant, no? En la política el que hem de posar damunt la taula són recursos i no problemes, no? Jo no sé què pretén el Partit Popular i Vox canviant la llei per a que la inspecció pugui obrir automàticament expedient a un docent si un familiar presenta una queixa, sense ningú estudi. S'expedienta a persones simplement perquè algú, sense tindre que ser d'aquesta escola, no? Presenta una denúncia, no? I és el que estàs dient, no? Vivim en una societat amb molt de soroll i jo crec que hem de aportar confiança en general, confiança en els professionals, confiança en la democràcia i confiança en les persones. Jo crec que hi ha dos models polítics en aquest moment. Nosaltres, jo crec que jo estic en política, en definitiva, en un model que intenta confiar en les persones, en contra de crear odi entre persones d'altres nacionalitats, entre persones que parlen valencià i parlen castellà, és a dir, aportar aquesta confiança en la gent, i després hi ha un sector polític internacional, de dreta, d'extrema dreta, que està generant odi i polèmica entre l'ésser humà i recorda massa el que passava als anys 30 a Europa, no?
0: Pues crec que este curs no ha començat tampoc de la millor manera, a tenor de ja de declaracions que hem vist, de moviment, de concentracions. Gerard, això suposa que preocupa perquè d'alguna manera no ha tenut un poc, no? El que pretén esta tàctica és detectar en veritat què està passant i com se pot atendre.
2: Jo, hi ha qüestions de la negociació, no? de les mobilitzacions que estan havent, que són fàcilment solucionables. Al final, tinc la sensació que no es vol solventar el problema, que es vol generar aquest conflicte en l'escola pública. Parlaves de les condicions en les comarques de Castelló. Vaig estar l'altre dia en Castelló, vaig estar en Borriol. En les comarques de Castelló, si tu calcules el que s'ha sumat al pressupost nou, no el que estava aprovat de l'època del govern de Compromís i Partit Socialista, sinó el que s'ha aprovat nou i el que s'ha llevat, en les comarques de Castelló han desaparegut 37 milions d'euros del pressupost en construcció d'escoles. És que és una cosa sense precedents. El dijous passat, estant Joan Borriol amb el seu alcalde, la consellera va anunciar que acudia al Suprem per a paralitzar 15 obres, 3 són de la província de Castelló, i acudir als tribunals per a paralitzar-les. És una cosa absolutament inaudita. És que no té precedents. Estem parlant d'unes obres que el PP va decidir retirar, 15 obres, algunes d'elles en les comarques de Castelló. El Tribunal Superior de Justícia Valencià ha dit que aquestes obres són legals i són necessàries, i el que fa la Conselleria i el Partit Popular és recurrir aquesta sentència al Suprem per a paralitzar 2 anys més aquestes obres, no? Un institut com el de Borriol, per exemple, que està íntegrament en barracons, no? Al final, és difícil que la comunitat educativa deixi de mobilitzar-se si el que està passant és això, no? Que és molt greu el que va passar el dijous passat. Estem portant al tribunal obres necessàries per a que no es facin. És que això no té precedents en la democràcia valenciana.
0: És un poc com un sense sentit, no?
2: És un sense sentit, és a dir, ja et dic, és a dir, al final, mira, un govern li pots dir que les obres van lentes, que s'ha equivocat, que... Però torna a la Vall d'Uixó, és a dir, tu mires en els 8 anys de Botànic 17 milions d'euros aprovats i en els pràcticament 4 anys que portem amb el Partit Popular 0 euros, dobres noves, no? Perquè, bueno, ara recentment hem acabat una obra en una escola i estem ara, esperem acabar-la també en el Sant Vicent Ferrer, però són obres aprovades precisament en l'anterior legislatura, no? I hi ha una cosa bona, no?, pel municipi també de la Vall d'Uixó, i és que el TSJ ja dic que no és legal retirar obres edificant als pobles, no? Per tant, ho han intentat, no?, en una obra en la Vall d'Uixó, en l'Assumpció, però ho tenen francament difícil. L'hora la van a tindre que fer al final, no? Per sort, els tribunals estan tombant esta política del Partit Popular en contra dels pobles.
0: I per tancar la xerrada, Gerard, recordar que l'acte està obert a tota la ciutadania. Ja dieu que convideu especialment a allò que és el veïnat, mares, pares, docents, membres de la comunitat educativa, per a sumar-se una reflexió compartida. Pues això és el que, en això vull que tanquem, Gerard. Ixa reflexió compartida el proper dijous de 7 de setembre, allí a la plaça 9 d'octubre del barri Carbonaire, que proposeu o que li dieu, no, a la gent que s'apropi allí, que vos agradaria que ficara damunt de la taula?
2: Pues mira, un poc per donar exemple amb el que estic dient, nosaltres volem centrar l'acte no tant en criticar, no, el que està passant, el que volem és que la gent vinga i ens expliqui les seves propostes i nosaltres explicar la nostra proposta per revertir aquesta situació, no? Inclús la gent que veu idees, propostes que en el passat nosaltres, que hem governat 8 anys, no hem fet bé o creu que són millorables, que vinga i que ens ho diga a la cara. Mireu, això ho vau fer d'esta manera i ho podeu fer de l'altra. Sí. Això és el que volem, no? És a dir, és ser cara a cara, encara que sigui per a criticar-nos, però que vinguin, que ens proposen i que construïm esperança, no?, en el futur. Jo crec que ens fa falta menys odi, menys confrontació i més esperança, no? I en aquest sentit, que sigui un acte de propostes, de crítica i per avançar, no?, d'alguna manera.
0: Pues Gerard Fullana, mil gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé el proper dijous a la Vall d'Uixó.
2: Un plaer i enhorabona per la tasca que feu de difusió local, que és molt necessària la comunicació.
0: Gràcies i bon dia.
2: Bon dia.

0: 31 graus de temperatura en estos moments, 2 i 17 minuts d'este començament de setmana dilluns 14 de setembre del 2026, que iniciem en clau política, perquè ja saben que este passa cap de setmana i el dissabte més en concret inicia esmorzar que va organitzar el Partit Popular de la Vall com a començament de curs i amb la presència d'entre altres d'Ester Muñoz, la portaveu dels populars en el Congrés, del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, també de la presidenta de la Diputació Marta Barrachina. Ahí va a indicar a les clares que Herminio Serra serà el candidat per a l'alcaldia de les municipals del 2027 en la Vall. Un Herminio Serra que expressava la satisfacció del moment en aquestes paraules.
1: Molt content del recolzament de la presidenta provincial, del president autonòmic i també d'Ester Muñoz, la nostra portaveu en el Congrés, i sobretot i ese recolzament de més de 250 persones que avui hem estat ací esmorzant, compartint un ratet molt agradable i ara queden mesos de molt de treball.
0: Això era el dissabte, un dia d'antes, en la tertúlia del cafè de Pipa, que ja l'hem ficat en marxa. Vicent Aparici, exalcalde popular de la Vall, el que volia saber és què passarà, si s'ha de fer, si no, el Congrés Regional dels Populars.
2: Una cosa que jo he dit, si insistís, i vaig a tornar-la a dir, i més que els començaments de curs polític, i més que tot això, el que vull saber és el meu partit quan pensa fer el Congrés Regional de la Comunitat Valenciana. O sigui, algú que isque que diga, l'any que ve, d'ací mig any, no volem fer-ne mai, el que siga, perquè entonces li podrem contestar, perquè, claro, iniciar els curs polítics en una cosa, diguem, tan difusa com és que el meu partit en la Comunitat Valenciana està encara sense junta directiva, perquè vull recordar que el que tenim és una gestora que ha acabat ja el seu mandat. La gestora estava feta per un temps determinat.
0: Tania Baños, l'alcaldessa de la Vall, també ens parlava la setmana passada d'este apassionant inici de curs polític a tots els nivells, perquè estarà rodejat l'any que ve d'eleccions.
3: Tindrem totes les eleccions per a l'inici, per a este curs polític. Tindrem les eleccions autonòmiques i locals, i també tindrem generals, perquè ja farà 4 anys de la legislatura actual, no? Per tant, un curs polític intens, un curs polític apassionant, que per als que ens agrada el món de la política, pues vivim de forma intensa, i serà un curs il·lusionant, apassionant i que seguirem i que continuarem treballant, no?, per defensar este projecte de transformació.
0: Pues serà un any també en el que possiblement tinguem acabat el nou edifici de l'Ajuntament de la Vall, però no arribarà al temps ni per assumo al mes de maig, a les eleccions. Unes obres del nou Ajuntament que arrencaran en breu.
3: L'Ajuntament, jo crec que en un exercici de responsabilitat i de valentia va ser capaç de tirar a l'empresa, i ja, pues bueno, afortunadament ja tenim una nova empresa contractada, que estem acabant de ultimar el contracte i de més, i a hores d'ara el que puc dir és que si tot va d'acord a l'establert, el mes que ve reprendrem les obres de l'Ajuntament. Això, Vicent, també en contra d'alguns agoreros, i amb la felicitat de poder finalitzar un obra, un plantejament.
0: I si tot va bé, el dia 25 de setembre sabrem quina persona encapçala la llista d'Esquerra Unida per a les eleccions municipals de l'any que ve en la Vall. I si n'hi ha més d'una, pues també ho sabrem, que entre les dos, pues l'assemblea tindrà que decidir-se i fer totes aquestes coses que ja ha anunciat de la manera en què ho fa de normal Esquerra Unida, segons el percentatge, els entrecreuaments de llistes. Ens ho explicava el coordinador de la formació, David Lluc.
4: La ratificarà, evidentment, l'assemblea d'Esquerra Unida el dia 25. Tenim ja convocat una assemblea, no ho hem fet públic, però farem una assemblea aquest dia per a ratificar, per a comprovar també, haurem de comprovar que totes les condicions se complixen, que no són moltes, són 3 o 4, supose que no serà molt difícil, i a partir d'ahí, pues, bueno, pues ja treballar per el poble. Continuarem des del Consell Polític mirant la resta de puestos de la llista, ajudant a la persona candidata a confeccionar una llista que sea il·lusionant, perquè ens enfrontem un període electoral que, bueno, no només hi ha que obrir és mitjans de comunicació cada dia que no es presenta de una manera, pues no, con el viento a favor, la veritat, per l'esquerra, i és el moment de lluitar i de presentar projectes il·lusionants per a recuperar la il·lusió de la ciutadania. No mos hem d'enganyar, vull dir, no podem anar de, no sé, de happy flower pensant que esto no, va ser un període difícil.
0: I en altre ordre de coses, des d'Esquerra Unida continuen insistint en que el preu d'entrada al parc aquàtic o a la piscina de Sant Josep, cadascú la denomina d'una manera, té que ser molt més econòmic que la previsió inicial. Al marge del 2x1 este que s'ha fet ara en estos dies per obrir-la i presentar-la en societat, però ja referit a la nova temporada, al proper estiu.
4: Serà parc aquàtic o serà el que siga, però primer que res per a nosaltres és la piscina del poble, on la gent pot anar a refrescar-se. I tot, tu has decidit posar quatre tobogans grans i denominar-lo parc aquàtic. Val? Que també podies haver pensat en la infraestructura d'una altra manera, però tu has decidit fer un parc aquàtic, vale? Endavant, però en qualsevol cas no ens podem oblidar que sent l'única piscina pública del nostre poble és la piscina municipal. Aleshores, per molt que siga parc aquàtic, tu pots posar les entrades al preu que vulguis. Pots posar les entrades a preu, això sí que és, això no, que siga parc aquàtic no t'obliga a posar les entrades a un preu. Una altra cosa és veritat, que tu pedràs més diners o menys, clar, en funció de lo que t'has gastat en la inversió i de lo que te costa el manteniment. Per.
0: I parlem ara d'una nova campanya comercial que arranca demà dia 15 fins al dia 30 de setembre, és de l'associació Jo Compre en la Vall i suposa el tornar a l'escola, el sorteig de 5 carros de compra valorats en 100 euros des de l'associació Miguel Ortega.
5: El sistema habitual que tenim és usuaris, és veïns que vagin a un comerç de Jo Compre la Vall, ahí tenen un tiquet que fiquen el nom i el telèfon, la compra mínima són 10 euros en aquest comerç, se grapa el tiquet.
0: Compra o serveis, no? Servicis.
5: Sí, o servís, pues una peluqueria, sí,
0: pues, exacte, sí, molt bé.
5: Siguen de euros mínim.
0: Sí.
5: I s'ho guarden, tots els comercials s'ho guarden i després tot això ho ajuntem en una urna gran, uh-huh, i d'ahí en el local de Caixa la Vall,
0: sí,
5: fem el sorteo, traem 5 premiats i després fem l'entrega dels carros en la cooperativa.
0: José Luis Parada, director de Caixa la Vall.
6: Sí, correcte, és una més, és una ja típica en setembre, en la que la Caixa està content de poder participar cada any, i sobretot per la finalitat que té, com ha dit bé Miguel, ara en setembre és una campanya que es fa per als carros de la compra, per ajudar a les famílies en aquesta costera de setembre,
0: sí,
6: i és, a més, és una finalitat que s'alinea en els valors de la Caixa i en la que estem molt, molt contents de participar i poder ajudar. A més, ara mateix suposa, en la situació que tenim, suposa un esforç molt important omplir aquest carro de la compra, i esperem poder ajudar a unes poques famílies a que siga més fàcil.
7: En Caixa la Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
8: Y en Caixa la Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa la Vall.
9: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I parlem ara del nostre pintor i escultor local, Pere Ribera, que rebrà una important distinció internacional el proper dijous en Toledo.
10: És un homenatge al desastre que vam patir a final de juliol, principis d'agost, en el famós i desgraciat incendi.
0: Sí.
10: És una obra que he titulat en castellà El infierno que le robó el verde a mi tierra, i és això, un cant pues això, al dolor que això ens ha provocat, jo crec que a tots. Sí, el dijous pues, és un premi que otorga, té diversos, crec que som 5 premiats en distintes àrees, jo en l'àrea de plàstica, d'art, i per mi en la meva trajectòria escultòrica. Este premi en realitat ve i deriva de Venezuela. I, bueno, algú va proposar el meu nom ells investiguen, furguen, escarben, s'enteren bé i al final, després de fer la selecció, pues, me va caure a mi la benedicció, no?
0: Enhorabona a Pere Rivera. I primer parlava dels quadres que se podran veure una exposició col·lectiva homenatge a Emilio Castelló que arrencarà este proper divendres. I el que tenim també el divendres és el sopar Estellers, que participa Amics de la Vall. I també Roser Diago, la presidenta, ens ha visitat en el dia d'avui per a parlar d'este dimecres, dissabte, d'aquesta conferència de Josep Maria Esquirol.
11: Pues la primera és ja, és immediata, és dimecres 16, i tenim una conferència, cal dir que és a la Biblioteca Municipal, per si després se me passa, a les 6:30 de la vesprada. Tenim una conferència de Josep Maria Esquirol, que té com a títol La filosofia com a cura de l'ànima.
0: Però Vicent Rebollar és qui ens apropa la figura del ponent.
12: Partix d'una anàlisi molt senzill. Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida, cada vegada tenen més protagonisme. Se pot revertir això? Se pot canviar? Sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però d'on et compte? Pensa que sí no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplen, no mos configuren.
0: La U debe de guanyar 0-2 al Torrevieja, suma 4 punts, recuperar la senda de la il·lusió i de la victòria en este inici de temporada, Rupert Izquierdo.
13: I hi ha això, 3 punts importants en un desplaçament llarg, en un viatge molt llarg, el més llarg de la temporada, junt al del Crevillent, este és més llarg que sí. El del Crevillent. Uh-huh. I al final han fet això, el que tenien que fer, guanyar 4 punts, ahí en el pelotó des d'aquí, des de dalt de la classificació, en estan dos que afecten els classificatoris, és anecdòtic. I ja pues, treballar esta setmana, dilluns, dimecres, dijous i dissabte de matí.
0: Ahora se recuerden nules en la Palenciano, mayor 70 en la Bahía Rosa Bordils, en el Grupo La Unión.